0: I un 16 de setembre, però de 1991, a Mutxamel, a Alacant, la banda terrorista ETA va perpetrar un atemptat en cotxe bomba que va cegar la vida de 3 persones i va causar una trentena de ferits. La Generalitat Valenciana ha commemorat este matí el primer acte institucional del Dia de les Víctimes del Terrorisme en la Comunitat Valenciana, precisament a aquesta localitat, a Mutxamel, amb motiu del 35è aniversari d'aquell atemptat. I un menor de 3 anys ha patit diversos traumatismes en caure des d'un balcó del primer pis en el municipi valencià de Canals, i la seva mare, una dona de 27 anys, s'ha fracturat els turmells després de precipitar-se també quan tractava de retindre el seu fill. Segons ha publicat el periòdic Levante, el succés va ocórrer després de que el menor, que estava jugant en el balcó d'un primer pis de la vivenda, caiguera al buit i sa mare es precipitara també en tractar d'evitar la caiguda del xiquet. I UGT, el sindicat majoritari, ha avisat que la proposta de l'empresa, les condicions salarials i laborals per a 2030, no és definitiva.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment.
2: Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
3: Pero parece domingo, aunque sin paella y sin limpieza de alfombras, ¿eh?
4: Porque se disputa el grueso de la sexta jornada con 4 partidazos.
3: Barça Racing, Atleti Osasuna, Deportivo Sevilla y Levante Atleti. Además, el Celta inaugura su Europa League en Chipre ante el Omonia.
5: 3, 2, 1.
4: ¿Qué le gusta contar a este hombre? Miércoles de Radio Estadio desde las 7 menos cuarto de la tarde.
3: Estamos en la web y en la app.
4: Modernacos somos, ¿eh?
2: Onda Cero, tu radio.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Què tal estan? Bon dia. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha dit avui que les víctimes del terrorisme són exemple de dignitat, llibertat i convivència enfront de la violència i la por. Així ho ha afirmat en el primer acte del Dia de les Víctimes del Terrorisme en la comunitat que s'ha celebrat a Mutxamel, coincidint amb el 35 aniversari de l'atemptat terrorista més greu en el territori valencià, que va matar a 3 persones i més de 30 van resultar ferides.
2: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
1: L'Agència Valenciana Antifrau ha conclòs la seva investigació sobre la creació, provisió i extinció de diversos llocs d'alta direcció en entitats vinculades a l'Ajuntament de València i ha traslladat les actuacions al Tribunal de Comptes. Antifrau ha conclòs que l'actual regidor socialista a l'Ajuntament de València, Javier Mateo, i l'assessor Alejandro García han d'indemnitzar a la Fundació València Activa i a la Fundació Esportiva Municipal, respectivament, per haver abandonat els càrrecs directius que ostentaven en aquestes dues entitats sense el previ avís de 3 mesos que marca la legislació. I amb el curs escolar ja en marxa, el sindicat CESIF ha denunciat que les incidències d'inici de curs han confirmat la necessitat de millorar ràtios, infraestructures o inclusió. Per això exigeixen a la Conselleria d'Educació un impuls de la negociació per a evitar situacions com les altes temperatures o ràtios elevades.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: .7 Onda Cero Castellón.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 minuts i en este dimecres 7 de setembre els donem la benvinguda en un programa regional, ja sabem, fins les 3 de la vesprada, per a contar-los coses, coses interessants, coses que passen per parlar de tecnologia, d'innovació, amb la xarxa d'instituts tecnològics, amb Reddit, de la Comunitat Valenciana, sobre eficiència energètica i descarbonització de la indústria. Parlarem avui. Parlarem també d'altres assumptes, és dimecres, de parlar de gastronomia en el nostre espai saludable amb consum. Parlarem d'hamburgueses i d'altres projectes interessants en els quals de seguida fem parada a la Comunitat Valenciana.

0: Mitjana. Però primer, informatius. Coneguem a aquestes hores quines són les notícies principals. Amparo Piqueres, bona vesprada.
1: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
0: Anem a comentar els principals titulars d'avui.
1: Bé, doncs estem molt pendents d'eix incendi declarat a Tuejar, a la província de València, afectat ja unes 880 hectàrees, uns 18 quilòmetres de perímetre. Durant la nit el foc ha evolucionat favorablement, però els efectius, més de 300 que conformen l'operatiu, continuen ara molt pendents del vent. Ha començat a canviar, és més intens que en les últimes hores, però diuen que és previsible i que per això s'està podent coordinar millor tots els treballs. Els esforços es centren també en evitar que el foc passi a l'oest del pantà i que puga pues això, augmentar el seu perímetre i extingir-se una miqueta més. Pendents d'aquest incendi, però també molt pendents de la situació meteorològica a partir d'esta vesprada. Els efectius i les autoritats també miren de reuir la previsió de l'oratge. A les 3, precisament, s'activa l'alerta taronja en el sud de la província de Castelló i en pràcticament tota la província de València, excepte en el litoral sud. S'esperen tempestes que poden anar acompanyades de granís d'entre 3 i 4 centímetres de diàmetre, sobretot a l'interior, segons ens han contat des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Els municipis han activat hi ha mesures de prevenció de cara a les pròximes hores. Per exemple, al Daia, un dels que va patir, recordem, els efectes de la Dana, instal·lat entorn al barranc, com portes metàl·liques antirriuades, i l'Ajuntament de València ha suspès ja des de les 2 del migdia les activitats en els centres educatius de les zones inundables i afectades també per les inundacions. Els avisos es mantindran demà dijous, taronja en el litoral sud de València i en tota la costa d'Alacant, i groc en el litoral de Castelló i a l'interior sud i litoral nord de València. Parlarem d'altres assumptes en el nostre temps d'informatius esta vesprada. A la brújula Comunitat Valenciana deixa el primer dia de les víctimes del terrorisme de la Comunitat Valenciana, que s'ha celebrat avui, s'ha commemorat avui, millor dit, en Mutxamel, que és on també se celebra avui el 35 aniversari del primer atemptadet a la província d'Alacant. Va assassinar a 3 persones i més de 30 van resultar ferides. Parlarem de Fort Almussafes, perquè també UGT, el sindicat majoritari, reclama a la multinacional que es garantisca la clàusula de revisió salarial retroactiva l'1 de gener en el nou acord 2030 i altres peticions que tenen per a poder firmar aquest acord. Així que això i molta més informació a partir de les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez.
0: Doncs estarem molt pendents de tota aquesta actualitat, companya. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Perquè seguim les 2:34, bé, és moment de ficar-nos al corrent de l'actualitat, però també de parlar-nos d'altres assumptes, del que passa a la Comunitat Valenciana, més enllà de les notícies, més enllà del que parlarem avui de producte amb consum, de també d'innovació i tecnologia. Parlem del fer poble, no? Perquè si els dic set de pobles, és la forma que se li ha ocorregut a un valencià de conèixer els 542 pobles de la Comunitat Valenciana i de beure aigua en cadascun d'ells. Parlem de Maximiliano Jarque Blasco, és un veí de València nascut a Casas Bajas, que ja té un arxiu de més de 5.000 fotos per a classificar-se i per a classificar-les en comarques, i a qui li agrada sobretot editar un llibre amb la història d'aquesta iniciativa. Set de pobles. Maximiliano Jarque Blasco, bona Prada, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, bueno, pues con ganas de conocer un poquito más de tu proyecto, porque ¿cómo se te ocurre la idea de llevar a cabo este proyecto, ¿no? De visitar los 542 pueblos de la comunidad, sobre todo bebiendo de sus aguas.
2: Pues yo lo que pensaba es que ahora hay muy viajes baratos en que la gente va a ver mundo, ¿no? Va a ver a otros países, pero nadie se para a pensar lo bonito que tenemos alrededor, ¿no? Y entonces dije, vamos, siendo valenciano, a mí me gustaría conocer todos los pueblos de la Comunidad Valenciana. Y entonces luego ya se me ocurrió lo del agua. A mí siempre me han gustado mucho las fuentes. Cada vez que voy a un sitio, busco una fuente, bebo agua fresca. Yo digo, sería como una manera de llevarte algo de ese pueblo, ¿no? Un poco de esa alma, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y entonces empecé hace 4 años con el proyecto. Y es cierto, he visitado todos los pueblos.
0: ¿Dónde lo vas documentando todo? Es decir, no sé si por redes sociales, web, estamos viendo que estás editando un libro, ¿no?
2: Bueno, he acabado ahora el proyecto este año, ¿no? Y entonces ahora estoy seleccionando las fotos, porque yo cuando voy a un pueblo lo primero que hago es una foto a la entrada del pueblo con el letrero. Luego busco un monumento, sea una torre, sea una iglesia, el ayuntamiento,

0: industrial, procesos energéticos, como con los que poder enlazar el género digital con su entorno más físico, en distintos proyectos de investigación y desarrollo, pues invertimos en desarrollar el entorno en el que se pueda diseñar el género digital, pero también pues la réplica o la tecnología energética física. Y la combinación de estas de las tecnologías de automatización energética, género digital, técnicas de inteligencia artificial y entornos físicos de las propias tecnologías energéticas, pues nos permiten ofrecer un entorno de diseño y desarrollo y testeo fiable y luego pues desplegable en el usuario final, que ya sea la industria, la empresa tecnológica que quiera ofrecer este tipo de servicios de análisis energético o que quiera desplegar tecnologías energéticas adecuadas a la mejora de algún tipo de proceso. Y bueno, tenemos líneas unido a lo que sería el género digital, que es una tecnología transversal que aplica a distintos ámbitos de aplicación, pues tenemos laboratorios de sistemas de gestión energética para edificios e industria, laboratorio de redes energéticas inteligentes, de valorización energética, hidrógeno renovable, de movilidad eléctrica sostenible, entre otros ámbitos. Y bueno, todas estas son infraestructuras que ponemos en valor a los socios de ITE o empresas de la Comunidad Valenciana para mejorar su competitividad y enlazarlo también para, por supuesto, para búsqueda de proyectos y ejecución de proyectos de I+D+I, tanto regionales, nacionales e internacionales.
1: Bueno, pues Andrés Lluna, responsable de la línea de eficiencia energética y procesos productivos de ITE. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y hasta una próxima ocasión.
0: Muchas gracias.
1: Gràcies. Bé, Sara, com vegem, l'eficiència energètica és, per tant, molt més que consumir menys energia. És també conèixer millor com funcionen els processos productius, anticipar-se a les necessitats i prendre també decisions d'inversió amb més informació.
2: Efectivament, i així els centres tecnològics de Redit, de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, tenen un paper molt important, posar coneixement, tecnologia i infraestructures a disposició de les empreses perquè puguen avançar en la seva transformació energètica i productiva.
1: Doncs gràcies també, Sara, i xerrem en un pròxim espai. Anirem contant coses interessants. Adéu.
2: Gràcies, Begoña. Adéu.
3: Porque si no llueve, lloverá. Haz de la prevención una costumbre. Mantente informado y descárgate la app del 112 en tu móvil. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Generalitat Valenciana.
4: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es cooperativa.
5: Entre Nosotros.
1: L'hamburguesa és un dels aliments més populars del món i avui en dia en trobem de tota classe, de vedella, de pollastre, de peix, vegetarianes o veganes. En l'espai dels supermercats Consum, sobre alimentació saludable, avui parlem amb Amen Eslava, de l'equip de comunicació, per a conèixer millor els diferents tipus d'hamburgueses i les seues qualitats nutricionals. Bon dia, Amen, què tal?
6: Hola, què tal, com estàs?
1: Bueno, quan pensem en una hamburguesa solem imaginar la clàssica de vedella, però l'oferta actual és molt més àmplia, com hem vist. De què està feta una bona hamburguesa?
6: Bueno, pues en el cas de les hamburgueses de vedella, que són les clàssiques, una bona hamburguesa pues elaborant és de carn de qualitat, com ara pues l'agulla, la falda, la paleta o el rellom. Són carns en una proporció equilibrada de greix i que aporten pues això, suculència i sabor. La clau està en que la carn pues siga la gran protagonista, no? En una mica de sal i una bona cocció, pues entendríem prou, no? Per a gaudir de tot el seu sabor, sense necessitar d'afegir massa salses o ingredients, encara que ens agrada molt d'afegir, no?
1: Exacte. Has mencionat el greix. Quin paper té exactamente en una hamburguesa?
6: Bueno, es muy importante, Grace. El porcentaje ideal de Grace en una hamburguesa de vedella se sitúa pues, aproximadamente entre el 20 y el 30%. Si en té mains, la carne puede quedar pues, masa seca, mentre que si en té pues, masa, perdón, del 20 o el 30%, puede resultar excesivamente greixosa. El equilibrio es el que nos aporta pues, eso, una textura tendra y un sabor pues, agradable.
1: Actualmente trobem hamburgueses per a tots els gustos. ¿Quiénes destacaría muy?
6: Bueno, a banda de la primera, la clàssica, la de vedella, que continua sent pues, això, la favorita de moltes persones, pues, la podem trobar cuinada a la planxa i acompanyada de verdures fresques, pues, que és una opció deliciosa. També pues, tenim d'altres, no? Destaca la hamburguesa de pollastre, que és una alternativa pues, més lleugereta, amb més greix i molt versàtil també. I cada vegada pues, tenen més protagonisme les hamburgueses vegetals, elaborades en ingredients com els cigrons, els fesos, la remolatxa o altres hortalisses. Són una bona opció pues, per a persones vegetarianes, veganes o simplement que per a qui vulgui un poquet variar l'alimentació i els sabors. No?
1: I pel que fa a la clàssica hamburguesa de vedella, la clàssica tradicional, quins beneficis nutricionals se'ns aporta?
6: La vedella és una font excel·lent de proteïnes d'alt valor biològic, que són necessaris per al manteniment dels músculs i dels teixits. A més, pues, destaca pel seu contingut en ferro, zinc i vitamines del grup B, nutrients que intervenen en els processos tan importants com la producció d'energia o el transport de l'oxigen en el nostre organisme. I per això, pues, consumida dins una dieta equilibrada, sempre en moderació, pot formar perfectament d'una alimentació saludable.
1: I si volem preparar hamburgueses casolanes, ens donaries alguna idea?
6: N'hi ha moltíssimes idees i cada vegada n'hi ha més gatxes, no?, per a poder fer aquestes hamburgueses casolanes. Podem enriquir les hamburgueses de vedella o de pollastre amb verdures com la ceba, el pebrot o els bolets. No? També poden elaborar hamburgueses de peix, per exemple de salmó, de lluç o de bacallà. I una altra opció molt interessant són les hamburgueses de llegums, que cada vegada ens animen més. No? Les de cigrons o de fesos, també de llentilles, que aporten ahí pues, proteïna vegetal i molta fibra. I el més important pues, seria això, variar, no?, combinar ingredients de qualitat i acompanyar-les sempre de verdures.
1: Exacte. I alguna última recomanació?
6: Sí, si tant si tenen una hamburguesa de vedella, de pollastre, de peix o vegetal, el més important és fixar-nos en, pues, això, en la qualitat dels ingredients, cuinar-la de manera saludable i acompanyar-la d'una bona ració de verdures, que no siga només l'hamburguesa, no? Acompanyar-la millor. I així pues, podem gaudir d'un aliment sabrós i complet i equilibrat.
1: Així que sí. Moltíssimes gràcies, Mamen, per tots els dos consells i t'esperem la setmana que ve en un nou espai d'alimentació saludable de consum.
6: Gracias a todos.
1: Adiós.
4: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es cooperativa. Entre
1: nosotros. I així estem aplegant a les 3 de la vesprada. Es queden ara amb notícies ja amb por fin i nosaltres demà, així, a Comunitat Valenciana en la Onda, a partir de les 2:30, els contarem molt més. Ja saben, dijous de molta música i altres coses. Farem connexions també a les nostres emissores de la Comunitat Valenciana, així en Onda Cero, com els diguem. Que tinguem bona vesprada. Adéu.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: lineadirecta.com.
1: El riu Vinalopó naix en la serra de Mariola, a la província d'Alacant, i recorre aproximadament 70 quilòmetres abans de desembocar en la mar Mediterrània. El seu curs travessa un paisatge variat, des de les muntanyes i zones boscoses del seu naixement fins a les planes més àrides i semiàrides que caracteritzen el seu tram final. Al llarg del seu recorregut, travessa les comarques de l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà i el Vinalopó Baix, sent un element clau en la geografia i la història i la cultura de la regió. Este riu ha exercit un paper fonamental en l'evolució de les poblacions per les quals passa, com Villena, Sacs, Elda, Petrer, Novelda i Elx. El Vinalopó no sols té un valor econòmic i geogràfic, sinó també cultural i mediambiental. Al llarg del seu curs es poden trobar nombrosos vestigis històrics, com a castells medievals, molins i assuts, que reflecteixen la influència àrab en la gestió de l'aigua. A més, en el seu tram final, a Elx, el riu travessa el Palmeral, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, un paisatge únic de palmeres que ha sigut modelat per l'home des de temps antics. Malgrat el seu modest cabal, el Vinalopó continua sent un símbol d'identitat per a les comarques que travessa, unint els seus paisatges, la seva història i la seva gent al llarg del temps. A banda, el Misteri d'Elx és una de les manifestacions culturals i religioses més emblemàtiques de la ciutat d'Elx i una de les joies del patrimoni immaterial d'Espanya. Es tracta d'un drama sacrelíric medieval que representa l'assumpció i coronació de la Mare de Déu i que ha sigut transmès de generació en generació des del segle XV. La seva rellevància i singularitat va fer que en 2001 la UNESCO declarara Patrimoni Oral Intangible de la Humanitat, convertint-ho en una de les poques obres de teatre religiós que han mantingut la seva representació ininterrompuda fins a l'actualitat. Els orígens del misteri es remunten a l'edat mitjana, quan el teatre religiós gaudia d'una gran popularitat a Europa. A diferència d'altres representacions similars, que van ser prohibides, el Misteri d'Elx va obtindre un permís especial del Papa Urbà VIII en 1632 per a seguir fet que ha permès la seva continuïtat fins avui. És exemple excepcional de teatre litúrgic medieval en llengua valenciana. El misteri es representa cada any els dies 14 i 15 d'agost en honor a la festivitat de l'Assumpció de la Verge. Avui en dia, el misteri continua sent un testimoniatge viu del teatre religiós medieval i una manifestació de la fe, la cultura i la història de la ciutat, unint tradició i emoció en un esdeveniment que transcendeix el local per a convertir-se en un referent cultural internacional.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Les tempestes estan entrant ara mateix pel racó d'Ademús i per la plana d'Utiel-Requena. Plou també als ports. A Emet manté actiu la vista taronja a València i a Castelló per tronades que poden ser molt fortes ara mateix i de cara a les immediates hores. S'està desembassant de manera controlada l'embassament de Buseo, pluges que veurem com afecten l'incendi forestal de Tuéjar, que acabem de saber va començar per la intervenció humana. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Incendi que ara de seguida actualitzem, avui dimecres, que es complix una setmana de la tornada a classe. Avui ens preguntem per la tornada al transport públic valencià, per si trens, tramvies i busos estan funcionant com calen o més bé al contrari. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
3: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
1: València i Castelló estaran ara mateix en avís taronja d'Emet per tempestes que poden ser molt fortes. Tenim fins ara 20 litres per metre quadrat arreplegats a Utiel i a Campos Robles. S'espera que les tronades, que estan ara mateix a les comarques de l'interior, s'espera que avancen a poc fins a arribar a la mateixa costa. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'Emet a la comunitat.
4: Tormentas esta tarde que se irían desplazando desde el interior hacia la costa, llegarían ya a la costa pues a la tarde noche, que pueden tener intensidad muy fuerte con acumulados 40 litros en una hora, incluso pues como no hay mucho viento, pues pueden quedar estáticas en una zona del litoral y acumular 80, 100 litros en dos o tres horas.
1: La Generalitat explica que s'està desembassant de manera preventiva l'embassament de Buseo i que podria augmentar el cabal de l'aigua a la conca del riu Túria, però que de manera controlada. El conseller d'Emergències, Juan Carles Valderrama, avança que València i la seva àrea metropolitana podrien veure's especialment afectades de cara a les pròximes hores.
5: Estamos en un periodo inestable y es previsible que la lluvia aquí empiece aproximadamente entre las 7 y las 8 de la tarde, pero que vaya fundamentalmente hacia el litoral, ¿no? Hacia la zona de Valencia, la zona metropolitana, la área metropolitana, la zona dana, con lo cual tenemos que estar todos atentos.
1: Veurem de què manera afecta l'aigua a l'incendi forestal de Tuéjar, als serrans, que continua actiu, encara que l'evolució sembla ser favorable. El foc ha cremat fins ara 835 hectàrees i deixa ara mateix un perímetre d'uns 20 quilòmetres. Tots els desallotjats han pogut tornar a casa, excepte 7 veïns d'una aldea, i es manté tallada la carretera de l'embassament de Benaixeve. Ho ha explicat

0: explicat així el director del lloc de comandament avançat, Jorge Gil.
1: Todo el perímetro en principio ha sufrido muy poquita variación, solo una zona que linda con el pantano, con lo cual pues, la superficie, tanto superficie como perímetro, se ha mantenido prácticamente igual que esta mañana. La evolución sigue siendo favorable, vamos a ver estas próximas horas cómo transcurre el incendio.
0: I sobre les causes d'este incendi forestal, queda descartat que el seu origen haja sigut natural i tot apunta a que darrere de les flames hi ha la intervenció humana. La delegada del govern central, Pilar Bernabé, afirma que s'ha obert una investigació per a esclarir si el foc va començar de manera intencionada o de manera fortuita, però mitjançant intervenció humana.
2: Los miembros del SEPRONA me han trasladado que, desde luego, se descarta que sean factores naturales los que hayan provocado el incendio. Por lo tanto, podríamos afirmar que sí es el factor humano. Ahora todas las líneas de investigación están abiertas.
0: Acció Ecologista Agro reclama a les institucions que desenvolupen una potent estratègia de prevenció d'incendis que no es limite únicament a actuacions a posteriori, sinó a accions preventives que es desenvolupen tot l'any. Insisteixen en que és necessària més vigilància i fins i tot sancions majors per a evitar els incendis que sobretot són de causa humana. Amparo Sánchez.
3: Reiteren que l'estiu ha sigut un gran desastre mig ambiental en la Comunitat Valenciana. Carles Arnal, membre de la Comissió Forestal, creu insuficient deixar la prevenció en mans dels ciutadans.
4: I aquests incendis són literalment evitables, perquè són causats per accions humanes sobre les quals podem actuar. L'administració pot actuar i la vigilància i dissuasió, que en principi tenim una sèrie d'observatoris i uns conjunts de persones que estan treballant i que són insuficients els recursos tot l'any. N'hi ha risc d'incendi.
3: Insisteix que si no s'adopten mesures més serioses continuaran registrant-se incendis, especialment en l'època estival.
5: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
6: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
7: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
0: Una setmana s'ha complit avui dimecres de la tornada a escola, una setmana també de problemes, per exemple, a la mobilitat. Martín Montón és el portaveu de l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Martín, bona vesprada.
8: Bona vesprada.
0: Una setmana marcada sobretot, Martín, pel caos que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies, especialment sobretot este dilluns i este dimarts. Avui sembla que la cosa ha millorat una miqueta, dilluns i dimarts en qualsevol cas amb retards, trens cancel·lats i demés per a cabreig d'usuaris i usuàries. Quina valoració vos mereix des de l'Associació Valenciana pel Transport Públic?
8: Al final, per desgràcia, no és un tema nou. En els últims anys s'estan repetint aquestes situacions d'averies importants que afecten sobretot a l'hora punta. I és una, sense dubte, una llàstima perquè, diguem que dinamita la poca confiança que queda en el servei de Rodalies per part dels usuaris.
0: Alguns viatgers, Martín, diuen que aquests trens de Rodalies vinguts des de Madrid este passat estiu, amb tota la polèmica que hi hagué, diuen que tampoc arriben a solucionar els problemes de la xarxa valenciana. Això és així? Compartiu vosaltres aquest punt de vista?
8: Sí, sobre el tema dels Rodalies nous o vells, des de l'associació pensem que no és tant el problema d'antiguitat o si són de segona mà, si venen de Madrid o no, sinó que són trens que ja teníem així en València fa uns anys i Renfe va decidir endur-se al nucli de Barcelona perquè veien que complicaven l'operativa al no poder circular en doble composició. I ens sorprèn que ara, sense que la infraestructura ja ha canviat i tampoc puguin circular en doble composició, decidissin portar-los a València. Pensem que se perd capacitat en aquest sentit.
0: Què és el que demana l'Associació Valenciana pel Transport Públic per a la xarxa de Rodalies així a la comunitat? Què és el que cal fer des del vostre punt de vista?
8: En primer lloc i de manera més urgent, recuperar les freqüències que teníem abans de la pandèmia que per desgràcia no s'han recuperat.

pràcticament cap línia. Per exemple, la línia C1 cap a Gandia ja han finalitzat les obres, que estava executada de renovació, però continuem sense tindre tots els trens en hora punta que circulaven abans i

0: aquesta metro València, uh-huh. especialment el tramvia que va cap a les universitats i que des dels últims mesos que s'ha posat en marxa un nou sistema de seguretat, s'ha fet la circulació més lenta i més i s'ha complicat l'operativa tal com hem denunciat des de l'associació.
1: S'està fent prou per millorar el transport públic valencià, Martín?
0: Pensem que no. Mai és prou, però els esforços no s'estan notant a tots els nivells, tant de rodalies estatals com el transport públic de la Generalitat ni l'AMT municipal. Pensem que continua faltant molta inversió i molta millora que no està arribant.
1: Martín Montón és el portaveu de l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Gràcies, Martín, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Avui s'ha commemorat per primera vegada el Dia de les Víctimes del Terrorisme a la Comunitat Valenciana. Ha sigut a Mutxamel, a l'àrea metropolitana d'Alacant, on es complixen ara 35 anys de l'atemptat d'ETA que va matar 3 persones i que va causar prop de 30 ferits. Acte presidit pel president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Precisamente para reclamar justicia, verdad y reparación surgió esta conmemoración autonómica que ha contado con la presencia de quienes sufrieron aquel atentado y otros tantos, porque la banda terrorista ETA dejó 44 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. El presidente ha aseverado que son un ejemplo de dignidad, libertad y convivencia.
3: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
2: En Mutxamel, tal día como hoy, las víctimas mortales fueron 2 agentes de la policía local y el conductor de la grúa que arrastró el coche bomba con el que los terroristas pretendieron atentar contra el cuartel de la Guardia Civil. La explosión causó heridas a otras 27 personas.
1: Contàvem fa uns dies que les víctimes de la Dana criticaven la Universitat Jaume I de Castelló per contractar un curs més l'exconsellera Salomé Pradas com a professora. Pradas és una de les persones imputades a la investigació judicial de la Dana. Doncs bé, la universitat assegura que la contractació no implica cap valoració ni cap suport a la seva actuació, la de Salomé Pradas, durant el dia de la barrancada. Ho ha dit el rector Jesús Lancis, capital de la Plana, Juanjo Tobar.
4: Lancis explica que la contractació del professorat es fa mitjançant concursos públics regulats per la normativa estatal i autonòmica i basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. El rector recorda que correspon als òrgans judicials determinar les possibles responsabilitats pels fets investigats. La UCI trasllada als familiars la seva comprensió pel patiment provocat per la tragèdia i reitera el seu compromís amb les famílies afectades. La universitat defensa que ha d'actuar dins de les seues competències i amb respecte estricte a la legalitat i a les garanties pròpies d'una administració pública.
1: 3 persones han resultat ferides en un accident de trànsit a l'A7 a l'altura de Cox, al Baix Segura, després que un camió que transportava mercaderies perilloses s'isquera de la via i es verà implicat al costat d'altres vehicles. Onda Cero Torrevella, Esther Sánchez.
5: El conductor del camión de 55 años ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladado al hospital Vega Baja. También han resultado heridas 2 mujeres, una con una erosión en un brazo y una contusión en una pierna y otra de 24 años con un esguince cervical, siendo ambas evacuadas al mismo centro hospitalario. El accidente ha ocurrido sobre las 9:20 de esta mañana en el kilómetro 546 de la autovía. Los bomberos desplazados desde el parque de Orihuela han actuado para controlar una fuga de resina y para evitar su propagación y posible inflamación. Ante el incidente, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la situación 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas por Vertido de Combustible.
1: Temps ja per als esports amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Suposa que pendents del Llevant que juga esta pròxima nit.
6: Sí, perquè després de la victòria del València, avui tenim futbol, juga el Llevant a les 9:30 de la nit davant l'Atlètic Club. En quines novetats, Sergi López, bona vesprada.
7: Què tal, Edu? Bona vesprada. 2 absències en clau granota. Hugo Sotelo i Eta Ejong són les principals absències per lesió, així que tornarem a veure un 11 molt reconeixible per als granotes en aquest partit que contarem en el Radio Estadio d'Onda Cero davant l'Atlètic Club, on tornarà Toljan al lateral dret i veurem en el centre del camp a Enzo Bardelli i a Oriol Rey amb Ivan Romero com a referència ofensiva en un partit que arranca a les 9:30 a l'Estadi Ciutat de València.
6: Gràcies, Sergi. Pel que fa al València, com ha sigut el dia després de la primera victòria? Víctor Lluc, bona vesprada.
8: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs un dia després de descans per a l'equip

0: valencianista que va arribar ahir de matinada després del partit davant del Deportivo Alavés. I avui no han treballat a la ciutat esportiva de Paterna i serà demà a partir de les 10:30 quan començaran a preparar a les ordres d'Òscar Sánchez el partit davant la Reial Societat, el tècnic del filial que es va assentar una altra volta a la banqueta valencianista. Pendents de l'evolució de Rioja, que va acabar el partit amb molèsties, i també de Guido Rodríguez, que va tenir que retirar-se després d'un pisotó d'un jugador del Deportivo Alavés i va estar forçant per a poder jugar. Tot apunta que també podrà estar el diumenge a Mestalla davant de l'equip donostiarra.
1: Gràcies, Víctor. El Villarreal juga demà en Màlaga amb Íñigo Pérez, discutit en este mal inici de temporada. Víctor Fran, bona vesprada.
2: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un Villarreal Club de Futbol que ha treballat aquest matí, última sessió de treball del conjunt groguet abans de viatjar demà de matí en direcció a Màlaga, on per la nit a les 9:30 jugarà davant del conjunt local en la Rosaleda amb la intenció de trencar la mala dinàmica en este inici de temporada. El tècnic Íñigo Pérez ha assegurat en el dia d'avui que no té cap temor a una possible destitució i que espera canviar la dinàmica de l'equip en els propers partits.
1: Gràcies, Víctor. Cruel final per a l'Els davant del Real Madrid. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Buenas tardes. Anoche en el Martínez Valero se repitió la historia para el Elche. Levantó un 0-2, en este caso contra el Real Madrid, pero un tanto de Carlos Espí en el descuento dejó sin puntos a los de Martín Anselmi. El Elche vuelve a ser el equipo más goleado de Primera División, 16 goles en contra en solo 6 jornadas de Liga, y además es el nuevo colista de la máxima categoría. Toca pensar en el choque del viernes pasado mañana en Cornellá contra el Español. Y en Elda ya es oficial. Javi Calleja, nuevo técnico del Eldense hasta 2028.
1: Gràcies, Felipe. I a Alacant, Beto Company, entrenador de l'Hèrcules, ha estat a Onda Cero. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Beto Company, técnico del Hèrcules, ha sido el invitado estrella de las tertulias que va a organizar Onda Cero Alicante cada semana en el restaurante El Maestral de Alicante. El técnico blanqueazul ha confirmado que Oben ya está totalmente recuperado de su lesión, que podrá debutar este domingo frente al Torremolinos, y también ha confirmado el técnico valenciano que Soldevila va a esperar alguna semana más para reaparecer por los problemas en el sóleo.
1: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
5: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
1: Bona vesprada, adeu.
5: I a l'oratge tornem a insistir, molta precaució per eixer avís taronja a València i a Castelló, avís taronja d'Emet per precipitacions, per tempestes que poden ser molt fortes, estan sent ja fortes, sobretot a les comarques de l'interior. S'espera que a poc els nuclis més actius avancen també cap al litoral. Precaució i prevenció, insistim, de cara a aquestes immediates hores, nit, matinada i també primeres hores de dijous. Així està la Comunitat Valenciana 16 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb la brújula a Onda Cero, amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero Castellón, 88.7.
8: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
10: Esta semana en Tuco, sin IVA más envío y montaje gratis. ¡Muy fuerte! Te descontamos el IVA en todos los muebles y decoración, y además te los llevamos y te los montamos gratis. Te esperamos en Tuco, enfrente del Centro Comercial Salera. ¡Ah!
11: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
12: Descubre el nuevo Corando, con diseño renovado y prestaciones mejoradas. El SUV líder de su segmento en habitabilidad y la mayor seguridad de serie. Descubre sus versiones gasolina, GLP o eléctrica a un precio sin competencia. Corando, para muchos, el SUV más completo del mercado. KGM, Corea Genuine Made.
13: Desde 18.990 euros. Véalo en KGM Cano Automoción, frente Rotonda La Salera.
14: Con Eixes Alerta Cas, l'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local.

0: però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
1: La brújula de Madrid, Elena Bueno, Onda Cero.

0: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit, ara amb tota la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. Estem enmig de la 6ª jornada de Primera Divisió, com contàvem en el tram nacional. Dos partits en joc des de les 7 de la vesprada i el que més ens interessa des de les 9:30, el Llevant que rebrà la visita de l'Atlètic Club de Bilbao hacia València. Tant aquest partit com el Barcelona Racing de Santander, que també comença a la mateixa hora, els poden seguir al Radio Estadio, permís de la web de Onda Cero i també permís de les nostres aplicacions mòbils. La jornada ens deixa un triomf, el del València ir a Vitoria, el primer de la temporada per tal d'eixir i de deixar enrere llocs de descens. I una derrota, la de l'Elx, in extremis, una autèntica llàstima davant del Reial Madrid quan havien fet lo més difícil. I també hi havia una prèvia, la del Villarreal, que viatja demà a Màlaga amb el seu tècnic, està en el focus després del mal inici de temporada. Això que anem amb cadascuna de les diferents emissores d'Onda Cero per tal de conèixer la última hora esportiva. Arranquem per Onda Cero València des de la capital del Túria, on en menys de mitja hora juga el Llevant. Víctor Llu, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Víctor? Bona vesprada. En poc més de mitja hora deu d'arrencar el partit del Llevant. Ja hem contat en el tram nacional tota la informació, l'última hora del partit i tot el que ocorrega ho farem també a partir de les 9 de la nit a la sintonia de Radio Estadio a través de la pàgina web d'Onda Cero i també de les aplicacions per a smartphone i tablets. Al marge del partit del Llevant, ahir el València aconseguia la victòria davant el Deportivo Alavés, primera victòria de la temporada en un partit diferent de la resta de la temporada, un equip que va jugar molt millor a mi se canvia la banqueta i a mi s'entrega dels futbolistes, que sí que ho van fer ahir en el partit davant el Deportivo Alavés. En quede del dia d'ahir, amb les declaracions del tècnic Òscar Sánchez, el tècnic del filial, reconeixent que el mèrit d'ahir no va ser només seu.
3: Realmente nosotros como cuerpo técnico solo hemos podido aportar a nivel mental, pero hay muchas cosas que se han hecho bien a nivel futbolístico hoy, que esas son del pasado, son de Carlos, de su cuerpo técnico, y por lo tanto... Creo que atribuirse a uno mismo o al cuerpo técnico de ahora a la victoria sería bastante injusto. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante para mostrar que el equipo tiene personalidad, es buen equipo, hay buenos jugadores y que pueden representar al valencianismo como su afición quiere.
2: L'equip ha tingut 8 dies de descans i serà demà a partir de les 10:30 quan torne a la feina per a preparar el partit del diumenge davant la Real Societat. En aquest partit també s'assegurà Òscar Sánchez, perquè de moment Braulio encara no ha decidit qui serà l'entrenador del València, encara que tot apunta que podria ser el mexicà Javier Aguirre. Recordem el no de Valverde, també de Mendilibar, i Braulio no cal tindre pressa i no vol precipitar-se en l'elecció del tècnic del València. Per cert, que la propera setmana tot apunta que serà quan siga presentat Braulio com a nou director esportiu del València. I en bàsquet, continua preparant el València Bàsquet a 2 dies de la Supercopa, l'inici de la temporada. Recordem que jugarà el partit de semifinals davant el Barça.
1: Gràcies, Víctor, i t'escoltem en uns minuts al Radio Estadio. Sort en aquest partit del Llevant. A Villarreal, el conjunt groguet ha tingut avui la seva última sessió de treball prèvia a viatjar demà a Màlaga, on des de les 9:30 de la nit jugaran a la Rosaleda davant del conjunt local. Situació, la realitat, molt complicada per a un equip que encara no coneix la victòria aquesta temporada, que estava confeccionat en principi per tal de lluitar, i així n'ha estat també per estar en els tres millors de la Lliga i que a hores d'ara ocupa llocs de descens a la segona divisió. Quan això passa en el futbol està tot inventat i està clar que els focus a hores d'ara apunten al seu tècnic, a Íñigo Pérez, que avui ha viscut ese primer dia en el que se li ha preguntat per el seu futur, a seu dia.
4: No sé si es una debilidad o es una virtud, pero yo no tengo temor al cese. No lo tengo y por tanto no va a alterar mi manera de trabajar, mi manera de tomar decisiones. Añadiremos matices, estaremos insistiendo en el pensamiento de qué es lo mejor, lo que vengo diciendo toda la rueda de prensa, pero no tengo temor al cese. Entonces, conozco, esto es como frase, ¿no? Memento mori, recuerda que vas a morir, pues esto es lo mismo. El entrenador, no sé si hay alguno que nunca le han destituido, tú sabes que esto puede suceder, lo aceptas, no me genera ningún tipo de temor ni me retrotrae para tomar decisiones o estar con entusiasmo o ilusión. Lo aceptamos, ojalá no suceda nunca y estemos aquí muchos años juntos.
1: Bueno, pues sería una bona notícia per a tots. Esperen canvis, demana l'equip tota vegada que el club assegura que manté la confiança en l'entrenador, però això sí, a la mateixa vegada s'espera una reacció immediata. I per la seva banda, en el Castelló, dia d'aniversari, perquè avui es compleix, precisament parlant d'entrenadors, un any de l'arribada de Pablo Hernández a la banqueta. I lo cert és que les coses no han pogut anar pràcticament millor, perquè l'any passat es van quedar a les portes de l'ascens, mentre que aquesta temporada són líders en solitari a la segona divisió. Un Castelló que el dissabte rebrà la visita de sempre un corregidor Tenerife. Deixem la província